0: Un papa impiego pa' là, metteixo l'invoqueix a mamma, amma i amaga d'olà, trobi di ma buco per la meliu clama.
1: Un papa impiego pa' là, metteixo l'invoqueix a mamma, amma i amaga d'olà, trobi di ma buco per la meliu clama.
2: Un papa impiego pa' là,
1: sa mamma impiego pa' là, ma tata impiego pa' là.